0: de campa.
1: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc d'Analua Cayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això com sempre aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

La veu de Sant Joan, també per internet.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc d'Analua Cayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

campa. Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc de Nalua Kayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: La veu de Sant Joan, també per internet.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els reis d'Espanya presideixen avui la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a primera plana de l'agenda política. Ho faran un cop més acompanyats de les seves filles Leonor i Sofia, el president del govern espanyol Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assisteixen 16 presidents autonòmics, inclòs Salvador Illa, que ja hi ha anat els dos últims anys després de 14 anys d'absències de presidents catalans. No hi assistiran el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha excusat la seva assistència. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, comença la setmana i avui festiu amb un temps que ha de ser força tranquil a gran part de Catalunya, amb alguns núvols que s'aniran congriant i s'aniran arreplegant a les comarques, sobretot de la costa i del prelitoral de Barcelona, així com a la Costa Daurada, i alguns núvols prims que aniran deixant el sol velat gran part del dia. De fet, aquesta tarda seran una mica més gruixuts, una mica més freqüents i una mica més extensos, aquests núvols, sobretot al nord del país, més clarianes cap a les comarques de Ponent, les de l'Ebre. Els núvols que tindrem, per exemple, a la costa barcelonina, serà difícil que deixin pluja i la temperatura acabarà sent molt agradable. A la tarda, una altra vegada, molt i molt suau, després d'aquest matí frescal que estem passant. N'estem pendents a la xarxa.
1: Seguim amb política. L'executiva nacional d'Esquerra Republicana ha escollit ja les dues caps de llista de Tarragona i Lleida per a les eleccions generals del 29 de novembre. Seran Norma Pujol a Tarragona i Inés Granollers a Lleida. La cap de llista de Girona sortirà d'unes primàries entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, l'executiva ha proclamat cap de llista per Barcelona, com sabem, a Gabriel Rufián, per al Congrés, amb més d'un terç dels avals vàlids per membre dels membres de l'òrgan, i a Francesc Marc Álvaro pel Senat. La resta de candidats sortiran dels congressos territorials que se celebraran aquesta pròxima setmana. I en cultura, Maria del Mar Bonet ha encisat de nou aquest diumenge el públic de l'Olímpia de París. Ho ha fet més de 50 anys després de la seva primera actuació en aquesta sala, que ha definit

0: La veu, música i informació.
1: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial

0: de campa.
1: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc de Nalua Kayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

vora el foc rebent, sentim a la teulada ballar teules i vent. I ve l'atzar, la mare, veient-nos entristits, i com freguem els nassos i com bufem els dits, ens porta riolera quan cau la neu a flocs.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Els Reis d'Espanya presideixen avui la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb la crisi de l'habitatge i de Ceuta a primera plana de l'agenda política. Ho faran un cop més acompanyats de les seves filles, la princesa Elionor i la infanta Sofia, el president del govern espanyol Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assisteixen 16 presidents autonòmics, inclòs Salvador Illa, que ja hi ha anat els dos darrers anys, després de 14 anys d'absències dels presidents catalans. No hi aniran el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha excusat la seva assistència. I l'executiva nacional d'Esquerra ha elegit les dues caps de llista de Tarragona i Lleida per aquestes eleccions generals del 29N. Seran Norma Pujol a Tarragona i Inés Granollers a Lleida. La cap de llista de Girona sortirà d'unes primàries entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, l'executiva nacional ha proclamat cap de llista per Barcelona a Gabriel Rufián per al Congrés amb més d'un terç dels avals vàlids dels membres de l'òrgan, i a Francesc Marc Álvaro pel Senat. La resta de candidats sortiran dels congressos territorials que se celebraran aquesta pròxima setmana. I a Europa, l'alta representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Seguretat, Kaya Kallas, ha celebrat la fi de la treva energètica entre Rússia i Ucraïna, anunciada ahir pel president dels Estats Units, Donald Trump, però ha avisat que amb això no és suficient i ha instat Moscou a comprometre's a respectar-la. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig, aquest cop al barri de Llefià, a Badalona. Segons ha confirmat l'ACN, la policia catalana va rebre un avís dissabte a un quart de 10 de la nit d'uns veïns que informaven que havien sentit detonacions d'arma de foc. Els agents van arribar fins al carrer indicat, al passatge de Glòria, però al lloc ja no hi quedava ningú, només 6 veïnes a terra, però cap impacte de bala enlloc. Tampoc van trobar cap persona ferida. La policia catalana ha obert una investigació per esclarir-ne els fets i saber qui és l'autor dels trets que, segons les primeres informacions, va fugir de la zona amb un cotxe. De moment, com diem, no hi ha cap ferit i ara per ara els Mossos tampoc no han pogut determinar si els trets tenien algun objectiu o simplement eren trets a l'aire. I acabem amb els esports. En bàsquet, a la Lliga CB, ahir victòria del Barça al Palau Blaugrana davant del València per 89-86. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: La veu, música i informació.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc de Nalua Kayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta passada matinada al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Cap a les dues, els Mossos han rebut un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, al carrer Romania han localitzat una persona ferida, probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades inicialment pels Mossos i posteriorment pels efectius del sistema d'emergència mèdiques, la víctima ha acabat morint. I els Reis d'Espanya presideixen la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a primera plana de l'agenda política. L'acte central comença justament ara a les 11 del matí. Ho fan acompanyats de les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assisteixen 16 presidents autonòmics, inclòs Salvador Illa, que ja hi ha anat els dos últims anys, després de 14 anys d'absències dels presidents catalans, i també els presidents de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. No hi assisteixen el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha excusat la seva assistència. I en plana internacional, els ministres d'Exteriors de la Unió Europea han aprovat la major ampliació de la llista de sancions contra Rússia, amb la inclusió de més de 1.600 persones i entitats vinculades al complex militar-industrial rus. Es tracta del paquet de sancions més gran adoptat pel bloc europeu des de l'inici de la invasió d'Ucraïna al febrer del 2022. Segons ha detallat l'alta representant de la Unió Europea per a política exterior, Kaya Kallas, més de la meitat dels individus i empreses sancionades tenen vincles amb la producció de míssils balístics. D'altra banda, Kallas ha celebrat, això sí, la fi de la treva energètica entre Rússia i Ucraïna, anunciada ahir pel president dels Estats Units, Donald Trump, però ha avisat que no és suficient i ha instat Moscou a comprometre's a respectar-la. I anem a un altre punt de successos, perquè els Mossos d'Esquadra també investiguen un tiroteig aquest cop al barri de Llefià, a Badalona. Segons ha confirmat la CN, la policia catalana va rebre l'avís el passat dissabte a 9:15 del vespre per part d'uns veïns que informaven que havien sentit detonacions d'arma de foc al carrer. I acabem amb els esports. A la Lliga CB, ahir victòria del Barça davant del València per 89-86, i demà en futbol torna a la Champions. El Barça viatja a Turquia per enfrontar-se al Galatasaray. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Els reis d'Espanya presideixen la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a primera plana de l'agenda política. L'acte ha començat a les 11 del matí. Ho fan un cop més acompanyats de les seves filles, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi han assistit 16 presidents autonòmics, entre ells Salvador Illa, que ja hi ha anat els dos darrers anys, després de 14 d'absències dels presidents catalans. No hi han assistit el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno. Aquest últim ha excusat la seva assistència. I parlem ara de successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta passada matinada al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Cap a les 2 de la matinada, els Mossos han rebut un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, al carrer Romaní, han localitzat una persona ferida, probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades inicialment pels Mossos i posteriorment pels efectius del sistema d'emergències mèdiques, la víctima ha acabat morint. I més successos. Una baralla entre dues persones ha acabat amb un ferit per arma blanca a l'avinguda de Ramon Folc de Girona, tal com ha confirmat la CN. Els fets haurien passat sobre la 1 de la matinada i tot apunta que els dos homes es coneixien anteriorment. Els homes es trobaven a prop d'un pub i en plena via pública s'han començat a barallar i han tret armes blanques. Al final, un d'ells li ha clavat una ganiveta de l'altre que l'ha deixat ferit de gravetat. La víctima està traslladada a l'Hospital Trueta de Girona. Minuts més tard, els Mossos d'Esquadra han detingut l'agressor, un home de 24 anys. I en plana internacional, els ministres d'Exteriors de la Unió Europea han aprovat avui la major ampliació de la llista de sancions contra Rússia, amb la inclusió de més de 1.600 persones i entitats vinculades al complex militar-industrial rus. Es tracta del paquet de sancions més gran adoptat pel bloc europeu des de l'inici de la invasió d'Ucraïna al febrer del 2022. Segons ha detallat l'alta representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Kaya Kallas, més de la meitat dels individus i empreses sancionades tenen vincles amb la producció de míssils balístics. I acabem amb els esports. En futbol, avui el Girona tanca la jornada a la segona divisió visitant el Tenerife a partir de les 9 de la nit. I demà torna a la Champions. El Barça viatja a Turquia per enfrontar-se al Galatasaray amb l'objectiu de sumar la segona victòria a la fase Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

la campa. Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles de Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc d'Analua Cayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre i cinc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Esquerra Republicana ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi a la seva candidatura a les eleccions del 29N a Catalunya. Més, el cap de llista República Gabriel Rufián i la dirigent de Podem Irene Montero faran equip en actes de campanya. Aquestes són les dues actuacions en què es traduirà aquesta col·laboració que Esquerra considera indispensable per frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania. I per la seva banda, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a aquestes eleccions espanyoles del 29 de novembre amb un 68,8% dels vots. Així ho ha anunciat el partit en roda de premsa després que la Mesa Nacional de la Formació optés dissabte passat per no impulsar una candidatura perquè, segons diuen, no es donen les condicions polítiques per fer-ho. En la trobada hi van participar una quarantena de representants territorials. I en marxa des de les 11 del matí la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a la primera plana de l'agenda política. I estan presents, juntament amb la família reial, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assisteixen 16 presidents autonòmics, entre ells Salvador Illa. I en successos, un home de 36 anys va morir aquest diumenge a la tarda després de caure mentre feia tasques de manteniment en una teulada d'una nau industrial del polígon d'Ull de Cona al Montsià. Al lloc dels fets s'hi van traslladar membres del sistema d'emergències mèdiques, Mossos d'Esquadra i bombers. Els Mossos van posar els fets en coneixement del jutjat de guàrdia d'Amposta per esclarir les causes dels fets, així com del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en casos d'accidents laborals amb víctimes mortals. I encara més successos, els Mossos investiguen la mort violenta d'un home aquesta passada matinada al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Cap a les 2 de la matinada, els Mossos han rebut un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, al carrer Romania han localitzat una persona ferida, probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades inicialment pels Mossos i posteriorment pels efectius del sistema d'emergències mèdiques, la víctima ha acabat morint. I acabem amb els esports. Avui el Girona tanca la jornada a la segona divisió visitant el Tenerife a partir de les 9 de la nit. I demà torna a la Champions. El Barça viatja a Turquia per enfrontar-se al Galatasaray també a partir de les 9 amb l'objectiu de sumar la segona victòria a la fase Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc de Nalua Kayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada, qui sap els dies. Diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Esquerra Republicana ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi a la seva candidatura a les eleccions generals del 29 de novembre a Catalunya. A més, el cap de llista republicà, Gabriel Rufián, i la dirigent de Podem, Irene Montero, faran equip en actes de campanya. Aquestes són les dues actuacions en què es traduirà aquesta col·laboració que Esquerra Republicana de Catalunya considera indispensable per frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania, asseguren. D'altra banda, paral·lelament, els comuns han criticat aquest pacte. La formació aposta per unificar totes les esquerres amb un front ampli sota el lideratge de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i lamenten que Rufián venia a unificar les esquerres i asseguren que està fent tot el possible per dividir-les. D'altra banda, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a aquestes eleccions espanyoles del 29N amb un 68,8% dels vots. Així ho ha anunciat el partit en roda de premsa després que la Mesa Nacional de la Formació optés aquest dissabte per no impulsar una candidatura perquè no es donen, asseguren, les condicions polítiques per fer-ho. En la trobada hi van participar una quarantena de representants territorials. Unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest migdia pel Dia de la Hispanitat amb banderes espanyoles i de Ceuta. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport del Partit Popular i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera, a l'altura del carrer Provença, i encapçalada per una gran pancarta amb el lema en català i en castellà, Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. També hi ha participat un grup de persones del grup Ultra Núcleo Nacional. Paral·lelament, col·lectius antifeixistes han contraprogramat la manifestació i han sortit des de la plaça Urquinaona de Barcelona fins a la plaça Catalunya per mostrar el seu suport a l'acampada per l'habitatge. A tot això, la família reial al complet, encapçalada pel rei Felip VI, la princesa Leonor, han presidit la desfilada militar d'avui 12 d'octubre a Madrid. Com ha passat en altres anys, durant la jornada s'han sentit xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tot i que aquesta vegada s'ha donat en un context preelectoral i només uns dies després de la dissolució de les Corts per les eleccions del 29N. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en aquesta jornada a Madrid en una compartida espai i converses amb diversos ministres, particularment amb Òscar López i amb els presidents autonòmics de Galícia i Astúries, entre d'altres. D'altra banda, en plana cultural, Maria del Mar Bonet va encisar el passat vespre al públic de l'Olímpia de París. Ho va fer més de 50 anys després de la seva primera actuació en aquesta sala, que va definir com el temple més important de la música francesa. I en plana esportiva, en futbol, avui el Girona tanca la jornada a la segona divisió visitant el Tenerife. Ho farà a partir de les 9 de la nit. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

I want to end.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

de campa. Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc de Nalua Kayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. Esquerra Republicana de Catalunya ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi a la seva candidatura a les eleccions del 29 de novembre a Catalunya. A més, el cap de llista republicà, Gabriel Rufián, i la dirigent de Podem, Irene Montero, faran equip en campanyes, en actes de campanya electoral. Aquestes són les dues actuacions en què es traduirà aquesta col·laboració que Esquerra considera indispensable per assegurar frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania. Els comuns han criticat aquest pacte. La formació aposta per unificar totes les esquerres en un front ampli sota el lideratge de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i lamenten que Rufián venia a unificar les esquerres i asseguren que està fent tot el possible per dividir-les. En canvi, el cap de llista d'Esquerra al Congrés, el mateix Rufián, ha dit que intentarà fins al final que hi hagi una col·laboració real entre les esquerres sobiranistes i les espanyoles. En una piulada de xarxes socials ha dit que no contribuirà al serial turc de ningú i que ell no criticarà a ningú per moltes ganes que en tingui i molt desgast que suposi. D'altra banda, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a aquestes eleccions espanyoles del 29N amb un 68,8% dels vots. A tot això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que l'electorat d'Esquerres ha entès les raons que van motivar la convocatòria d'aquestes eleccions generals pel 29 de novembre i encara la campanya electoral mobilitzat. Assegura que molt més que el 2023, ho ha dit en una conversa informal amb periodistes durant la recepció amb motiu del 12 d'octubre al Palau Reial de Madrid. A parer de Pedro Sánchez, hi ha por i nervis a les files del PP per una fuga de vots brutal cap a Vox i, per contra, percep que el votant progressista i del PSOE té un grau d'activació que no es veia des de les eleccions generals del 2019 posteriors a la moció de censura que el va portar a la Moncloa. A tot això, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest migdia, pel Dia de la Hispanitat, amb banderes espanyoles i de Ceuta. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de Partit Popular i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera, a l'altura del carrer Provença, i encapçalada per una gran pancarta amb el lema, en català i en castellà, Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. També hi ha participat un grup de persones del grup Ultra Núcleo Nacional. Paral·lelament, col·lectius antifeixistes han contraprogramat la manifestació i han sortit des de la plaça Urquinaona de Barcelona fins a la plaça Catalunya per mostrar el seu suport a l'acampada per l'habitatge. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla que ha acabat amb un ferit per una ganivetada entre els carrers d'Ibèria i de Santa Eugènia de Girona. Els fets s'han produït sobre la una d'aquest migdia quan els dos homes, que es coneixien, han començat a discutir-se i a barallar-se. Finalment, un ha clavat una ganivetada a l'altre i ha fugit corrent. Els Mossos investiguen encara els fets. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

veritat i ciència i aliment. Un Déu que no mira ni escolta, un àngel nascut d'una pedra.

il·luminats, mig avorrits, divagadors de l'esperit. Nostre moment és arribat i arreu se sent ferum d'esclat. I és que a la torre de les hores hi ha un paio que no toca vores. Gira que gira el món, m'és sempre la veritat.

Tot això i molt més a Vampiresados cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. Un home de 60 anys ja mor aquest migdia en patir un accident de moto a la T-700 al terme municipal de Vimbodí, poblet a la Conca de Barberà. Els fets han passat cap a un quart de 3 de la tarda al punt quilomètric 10, quan per causes que s'investiguen el motorista ha sortit de la via. Des de principi d'any, 99 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit, i 39 d'aquestes víctimes circulaven en moto. Continuem parlant precisament del trànsit perquè estem en plena operació retorn d'aquest cap de setmana llarg. De fet, des del Servei Català de Trànsit, es preveu que des de les 12 del migdia i fins a la mitjanit d'avui, 270.000 vehicles retornin a l'àrea metropolitana de Barcelona, i això està provocant, evidentment, aquestes hores algunes retencions i congestió en diversos punts. Connectem directament amb el RAC per conèixer la situació. Laia Batet, bona tarda.
2: Bona tarda. A aquesta hora les principals complicacions es centren a la C-16, on s'acumulen fins a 21 quilòmetres de retencions repartits en dos trams entre Bagà i Berga en direcció Barcelona. Complicacions també al Ripollès, amb 11 quilòmetres de congestió a la Nacional 260 entre Ribes de Freser i Ripoll, i 3 quilòmetres més a la C-17 a Ripoll, tot en direcció Barcelona. Pel que fa a la P-7, una avaria a Maçanet de la Selva deixa un carril tallat i provoca 3 quilòmetres de retencions cap a Barcelona, i més al sud, un accident entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès deixa un altre carril tallat i un quilòmetre i mig de cues cap a Tarragona. També destaquem 3 quilòmetres de retencions a la P-7 entre l'Espluga de Francolí i Montblanc, i 3 quilòmetres més a la C-55 entre Manresa i Castellgalí, totes dues en direcció a Barcelona. Això és tot des del RAC, paciència i bona tarda.
1: Busquem ara la previsió del temps per les properes hores i la jornada de demà. Luis Mi Pérez, bona tarda.
3: Bona tarda. La temperatura ha estat suau una altra vegada aquestes últimes hores i el temps bàsicament tranquil. Una miqueta de canvi sí que tindrem en vista el dimarts, per tant, primer dia laborable per la majoria, i que vindran més núvols. Al matí, fins i tot amb boires, cap a les valls del Pirineu, Catalunya Central, als rius de l'interior del país. I ja al voltant del mig matí, migdia, primeres gotes, primeres pluges no gaire importants, sobretot a la costa del Camp de Tarragona. Pel que fa al migdia i la tarda, tindrem algun xàfec també a les comarques metropolitanes. No pas molta quantitat d'aigua, però tornarem a tenir algun remet. Quan més cap a l'Alt Pirineu, més clarianes, i demà la temperatura no vol variar.
1: Gràcies, Luis Mi. I en plana esportiva, en futbol, avui el Girona tanca la jornada a la segona divisió visitant el Tenerife a partir de les 9 de la nit. Demà torna la Champions. El Barça viatja a Turquia per enfrontar-se al Galatasaray. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: de campa.
1: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc d'Analua Cayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Tella. Un home de 60 anys ha mort aquest migdia en patir un accident de moto a la T-700 al terme municipal de Vimbodí, Poblet, a la Conca de Barberà. Els fets han passat cap a un quart de 3, al punt quilomètric 10:15, quan, per causes que encara s'investiguen, el motorista ha sortit de la via. Des de principi d'any, 99 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit. 39 d'aquestes víctimes mortals circulaven en moto. Continuem parlant precisament del trànsit perquè estem en plena operació retorn d'aquest cap de setmana llarg. De fet, des del Servei Català de Trànsit es preveu que des de les 12 d'aquest migdia i fins aquesta mitjanit, 270.000 vehicles retornin a l'àrea metropolitana de Barcelona i això està provocant algunes retencions i congestió en diversos punts. Connectem directament amb el RAC per conèixer la situació. Laia Batet, bona tarda.
2: Bona tarda. A aquesta hora les principals complicacions es centren a la C-16 amb 18 quilòmetres de retencions entre Bagà i Berga en direcció Barcelona. Complicacions també al Ripollès, amb 11 quilòmetres de congestió a la Nacional 260 entre Ribes de Freser i Ripoll. I pel que fa a l'AP-7, hi ha 5 quilòmetres de cues entre Cardedeu i la Roca del Vallès i a Maçanet de la Selva un camió avariat deixa un carril tallat i 2 quilòmetres més de retencions, tot en sentit sud. Pel que fa a les rondes, de la Ronda Litoral hi ha 4 quilòmetres de retencions en cadascun dels dos sentits i a la B-20 30 quilòmetres també en les dues, 3 quilòmetres, perdoneu, en les dues direccions. Això és tot des del RAC. Bona tarda.
1: Gràcies, Laia. D'altra banda, la circulació d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid està interrompuda per un tren incendiat a l'Aragó. La incidència s'ha produït en un tren AVE que havia sortit des de l'estació de Madrid a quarts de 3 de la tarda amb destí Figueres. Pels voltants de les 4, a l'altura de Ricla, a Saragossa, s'ha produït un incendi a la cabina de cua del comboi i s'han evacuat els 283 viatgers a bord. No s'han registrat ferits, això sí. La incidència obliga de moment a suspendre la circulació ferroviària d'alta velocitat, està provocant l'aturada dels trens en diverses estacions de la línia i l'anul·lació de les sortides programades per aquesta tarda, perquè a més, de moment, per part de Renfe i Adif, no hi ha previsió de possible moment de solució. A tot això, l'Agència Catalana de l'Aigua i Adif treballen aquests dies en la reparació i neteja de la infraestructura ferroviària afectada pel temporal de pluja del cap de setmana del 3 i 4 d'octubre. Els operaris se centren al tram final del Besòs, amb el pont de Rodalies de Sant Adrià de Besòs, però també al riu Ridaura, al Baix Empordà i en diferents punts del Vallès Oriental i Occidental. A tot això, Esquerra Republicana ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi la seva candidatura a les eleccions del 29N a Catalunya. A més, el cap de llista republicà, Gabriel Rufiel, i la dirigent de Podem, Irene Montero, faran equip en actes de campanya. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

Bona jornada i benvinguts a Vampiressados 447, a l'espai de música més o menys independent de la veu de Sant Joan, Ràdio Roda i el nou FM. Jo em dic Jordi Molins, sóc amb tota seguretat el puto pitjor DJ que hi ha del planeta Terra, amb moltíssima diferència, i avui iniciarem el programa sentint el grandíssim Stelvio Cipriani interpretant la Tessa, que està dedicat, com totes les peces d'aquest programa, a l'ésser de llum.

El 2 de desembre de 1985, El último de la fila, antigament Los Burros, antigament Los Ràpidos, antigament Cul de Mandril, depèn de la bifurcació que li agafem, van publicar Cuando la pobreza entra por la puerta, l'amor salta por la ventana, que és un dels títols d'arcs més brillants que s'han posat mai en el rock cantat en castellà, i que s'obria amb aquest tema Dulces Sueños, obra de Quimi Portet, i que té aquell talent que barreja melodia, molta melodia, amb ritmes aràbics, amb música pop. Bé, un dels millors àlbums per mi, juntament amb el segon, amb Enemigos de lo Ajeno, lo milloret d'aquesta banda usonenco-barcelonina. Continuem amb els... Per cert, que ens sentirem un parell de temes més en el decurs del programa d'avui, però preferia obrir amb Stelvio Cipriani. Cormae és la banda que sentim ara, una mica d'indie nord-americà, dels quals ens sentim Minced Eight.

Aquells dinars meravellosos. Quan feia primària, els pares eren pobres i a la bossa del dinar només hi duia un entrepà de mantega de cacauet. En Richardson no tenia bossa per al dinar. Tenia una carmanyola amb compartiments, un termos ple de llet amb cacau. Tenia entrepans de pernil, entrepans de carn de vedella, pomes, plàtans, un cogombret i una gran bossa de patates de xurreria. Jo seia al costat d'en Richardson a l'hora de dinar. Les seves patates feien una pinta, grans i cruixents i daurades a la llum del sol. «Què vols patates fregides?», em preguntava. I cada dia me'n menjava unes quantes. Cada dia, quan anava a l'institut, pensava en el dinar d'en Richardson, sobretot en aquelles patates. Cada matí, mentre estudiàvem a classe, pensava en el dinar i en seure amb en Richardson. En Richardson era el Marieta i els altres nanos em miraven malament per menjar amb ell, però a mi m'era igual. Eren les patates, no hi podia fer res. «Vols patates fregides, Henry?», em preguntava. «Sí». Els altres nanos es ficaven amb mi quan en Richardson no hi era. «Ei, i el teu amic Marieta? Tu també ho ets?» No em feia gràcia, però les patates eren més importants. Al cap d'un temps, ningú no em parlava. De vegades menjava una de les pomes d'en Richardson o em tocava mig cogombret. Sempre tenia gana. En Richardson era gras, tenia una bona panxa i unes cuixes carnoses. Era l'únic amic que jo tenia al col·legi. Gairebé no parlàvem entre nosaltres. Només seiem plegats a l'hora de dinar. Tornava a casa amb ell després de classes i sovint alguns dels nanos ens seguien. Es posaven al voltant d'en Richardson, l'empenyien, el tombaven una vegada i una altra. Quan acabaven, jo anava a recollir la seva carmanyola del dinar, que solia quedar tirada de cantó, amb la tapa oberta. Tornava el termos al seu lloc, tancava la tapa, aleshores li duia la carmanyola mentre acompanyava en Richardson a casa seva. Mai no parlàvem. Quan arribàvem a la seva porta, li passava la carmanyola del dinar. Llavors ell desapareixia darrere de la porta. Jo era l'únic amic que tenia. És dura, la vida dels Marietes.

aquesta era la Mary Laforet millorant els Rolling Stones amb aquest Marie Doucet, Marie Colère, que bé, que m'ha semblat que ja que no els posem massa als Rolling Stones, com a mínim versions seves que valguin realment la pena. També val molt la pena el tema dels The Macouts, que és una banda de Minneapolis, Minnesota, escenari habitual de la sèrie Fargo, des d'on sentim aquest Beware the Flowers.

En Guiri Milkegway, o sigui, la Casa Azul, amb un nou tema que formarà part del Fauna i Flora Subaquàtica, acompanyat de la gallega Dani Di Costas i el tema En mi cabeza, que manté tota l'essència de la música que tradicionalment ha fet la Casa Azul. Ara ens en anem una mica cap al passat, fem un viatge en el temps per sentir l'Eddie Cochran i el seu Cherished Memories.

La mirada. Un cop vaig comprar un conill de joguina en uns grans magatzems i ara el tinc allà plantat i m'escruta amb ulls d'un rosa pur. Vol pilotes de golf i parets de vidre. Jo vull un tros silenciós. Entre tots dos, la nostra decepció.

Austràlia és coneguda per bandes com The New Christs, que practiquen un rock, o Radio Birman, que practiquen un rock poderós i amb guitarres, però també hi ha bandes una mica més epidèrmiques, com aquests Handsome Shirt, que venen de Melbourne, i dels quals n'hem sentit com Home. Ara, ens posarem una mica més violents, que no sigui dit, amb els Assy Assassins, que vaig descobrir en un programa que fa una emissora que hi ha per Ripoll i que té un programa de heavy metal extrem que condueix l'Albert Bassaganya. I d'aquesta banda dels Assy Assassins n'hem seleccionat Dropping Bombs.

Un altre tema del primer àlbum de l'Último de la Fila, El Loco de la Calle, que malgrat la seva àmplia discografia s'ha mantingut com un dels temes capdals de la mateixa. Dels First Attack, una mica d'oi, sentim Looking Back.

El més gran. Compra 5 cotxes al mes, els renta de dalt a baix, els encera i els poleix i després els ven i en treu 1.000 o 2.000 dòlars. Té una dona jueva i bonica i em diu que se la tira fins que les parets tremolen. Du una gorra vermella, entretanca els ulls al sol, té una feina estable a banda d'això dels cotxes. No tinc ni idea del que pretén aconseguir, potser ell tampoc. És més simpàtic que la majoria. Sempre fa bo veure'l. Riem, diem quatre frases brillants. Però cada vegada, després de veure'l, em deprimeixo per ell, per mi, per tots nosaltres. Com que no tenim res a fer, continuem matant els nostres petits dracs mentre el més gran espera.

El Secret Shine és una banda de Bristol que a finals dels 80, principis dels 90, van aparèixer en l'escena shoegaze, alineant-se amb les bandes que ho practicaven des d'un punt de vista més brillant. Aquest tema, Temporal, m'ha semblat que, a més, s'adeia una mica amb el que ha passat aquest cap de setmana a Catalunya i amb la tasca que han fet des de la Generalitat i Protecció Civil, tots aquests, que molt bé, que si hi ha una zona concreta on ha de caure un patac d'aigua i que hi ha perill, com m'ha quedat constatat després de veure les barbaritats que ha fet l'aigua, doncs que recomanin a la gent que no surti, crec que és el que ha de fer qualsevol govern o aquesta gent de Protecció Civil, que bé, m'inquieten una mica, però deixem-ho, no fem més comentaris que encara em partiran la cara. Però que confinin o que intentin confinar comarques com el Ripollès, on l'aigua hi va passar d'una manera ben convencional, és allò de voler ser més, no diré papista que el papa, tot i que ja ho he dit, sinó de voler abarcar més territori, no fos cas que ens equivoquéssim en les prediccions i plogués. A veure, que aquí ja tenim més o menys experiència amb riuades i s'han anat canalitzant els rius i sí, aquí pot haver un cert perill, però és que els rius baixaven com qualsevol altra època de l'any, pràcticament més plens, evidentment, però no ha sigut ni de les 30 riuades més fortes que he vist, ni dels 50. Però bé, ells tranquils, que ho controlen tot, i aquest individu que fa de president, que estanyeja el cabell d'una manera horrible i que es pentina pitjor i que sembla un capellanot que ens vulgui, tingui la capacitat de tancar-nos a tots a casa, com ja va fer com a ministre de Sanitat durant el Covid, doncs que vagi practicant, perquè a casa seu deuen estar molt contents de tindre un familiar president de la Generalitat, quan no és ni tan sols el seu país, com ha demostrat sobradament la tira de vegades, practicant polítiques d'ultradreta i alineant-se amb els partits d'aquesta tendència pel tema mateix del procés. Va, vinga, que se m'escalfa la llengua, que penso en mala gent, i ara podríem sentir un altre tema també relacionat amb el temps, amb els de Red, Pinks and Purples i un Uncommon Weather, que Uncommon Weather significa clima poc comú, o sigui que encaixa una mica també amb el temporal de l'altre dia.

The Taxpayers, una banda que li posa una mica de punk i country al rock and roll, i són elements que, si es combinen bé, sempre són agraïts de sentir. Els Alcalá Norte, que per cert van actuar al Mercat de Música Viva de Vic de l'última edició, que sembla que s'està reconvertint en un festival més potable del que havia estat en el passat, ens canten El Endemoniado.

El geni. Hi ha un paio que de vegades oblida qui és. De vegades es pensa que és el papa. D'altres es pensa que és un conill perseguit i s'amaga sota el llit. Aleshores, tot d'una recupera totalment el seny i comença a crear obres d'art. I durant una temporadeta està bé. Llavors, posem que és amb la seva dona i tres o quatre persones més, xerrant de diversos temes. Està encantador, incisiu, original. I aleshores fa alguna cosa rara. Com una vegada que es va aixecar i va començar a pixar la catifa. Una altra vegada es va menjar un tovalló de paper. I, un dia, es va ficar al cotxe i va conduir marxa enrere fins al supermercat i va tornar també marxa enrere. Els altres conductors li fotien crits, però ell va aconseguir anar i tornar sense cap accident i sense que el parés cap cotxe patrulla. Però el millor és quan fa de papa i té un llatí molt bo. Les seves obres d'art no són excepcionals, però li permeten anar fent i viure amb una sèrie d'esposes de 19 anys que li tallen els cabells, les ungles, li posen el pitet, la cotxen i l'alimenten. Deixa tothom esgotat, menys ell mateix.

Luis Enríquez Bacalov és un compositor, era un compositor argentí nacionalitzat italià perquè va desenvolupar la major part de la seva carrera a Roma i que va composar temes per diferents bandes sonores de pel·lícules. Aquest tema crec que no era per cap pel·lícula, es diu A Happy Heaven, constatant un talent que també va servir per alimentar molts espagueti western. Ara, abans de tancar pràcticament el programa en la seva primera etapa, sentirem una banda també dels 60, els de Human Veins, i un tema que van versionar els Flechazos, Los Flechazos, una banda de León bastant recomanable de finals dels 80 i principis dels 90, que després es van reconvertir en Cooper, però nosaltres sentim l'original, Nobody But Me, dels de Human Veins.

L'últim tema que hem sentit de l'último de la fila són 4 dies que apareixia en Cuando la pobreza entra por la puerta y el amor salta por la ventana, però del qual n'hem sentit la versió bastant més, per mi, bastant més brillant, que va aparèixer al Nuevas Mezclas, on es recollien alguns dels temes que formaven part dels 2 primers àlbums de la banda. Ara sí que ens anem acomiadant ja, per donar pas d'aquí res a les boles extra.

El predicador, ésser de llum. Tot sovint m'emprenyo amb els humans. És inevitable veient com hem convertit el regal que anomenem vida en un jeroglífic irresoluble i ple de traves, trampes i fills de puta que ens compliquen fins i tot respirar amb certa normalitat. En una notícia signada per la periodista Berta Boter, TV3 informava fa uns mesos que a Catalunya més d'un milió de persones prenien medicaments ansiolítics, hipnòtics o antidepressius durant 2024, majoritàriament dones. No m'estranya, veient les notícies, que el mateix mitjà de comunicació insisteix a replicar una vegada i una altra, donant un protagonisme exagerat a la política espanyola, a muntar un relat fictici de la societat catalana i a fer creure que un episodi de pluges més intenses que les habituals ens han de confinar a casa, no sigui que Salvador Illa hagués de deixar la presidència com Mazón ho va haver de fer al País Valencià o el que els socialistes prefereixen anomenar Comunitat Valenciana, per posar només tres exemples. L'últim cop que vaig anar al metge de capçalera feia com una dècada que no el visitava. Com que la vida m'ha ensenyat que la independència comença per un mateix, intento solucionar-me els problemes, encara que no sempre ho aconsegueixi. Però aquesta vegada necessitava tenir una recepta electrònica que inclogués un parell de medicaments que havia aconseguit per altres vies en el passat. Per una banda, els diazepams, teòricament per tractar el dolor muscular, però igualment eficaços quan necessitem

assassinades, executades, eliminades o simplement no haurien hagut d'existir mai per raons molt més transcendents. En canvi, d'altres no només haurien d'existir, sinó que s'haurien de poder clonar. Parlo dels éssers de llum. Desgraciadament no són freqüents i per això mateix destaquen només d'arribar a la teva vida. Són individus especials que irradien bondat. M'agradaria formar-ne part, però ho tinc cardat, perquè el ressentiment no em permetrà mai aconseguir-ho. I en cas de fer-ho, ja podria anar-me acomiadant d'escriure articles on la bilis, l'odi i la beligerància, com més extrema millor, es converteixen en denominadors comuns d'allò que intento transmetre. Un cop marginat a mi mateix, recerco aquestes persones o animals que he conegut i que majoritàriament ja no hi són. I els ploro tant com els necessito. Perquè no sabem com en som d'afortunats d'haver-los conegut, d'haver-los tingut a les nostres vides, de poder-los recordar mentre visquem i que les nostres existències tinguin precisament sentit gràcies al fet que hi hagin estat presents. I que cada llàgrima que vessem per ells sigui una ínfima part de com de feliços i plens ens han ajudat a ser. Siguin bípedes, blancs, amb taques negres i sobre quatre potes, o de qualsevol altra forma imaginable. O ells, o tipar-nos de química. Jo, per si de cas, tinc la formació a la ben farcida d'eines per lluitar contra absències que cap panegíric aconseguirà mitigar.

Des de Florida i a dues veus, els The Hound ens interpretaven Until I Die. Perquè hi ha un familiar molt proper que de vegades em diu què ho fa que només sobrevisquin els fills de puta, i li dic no, no, que els fills de puta també la palmen. Encara que quan es mor algú proper o que tu et consideres molt proper, doncs el dolor es pot convertir en infinit. Sentim, a segona bola extra, els AA and the Doctors amb aquest Hey, Hey, Hey, Hey.

després dels AA and the Doctors hauríem d'escoltar els BB57, però llavors no continuarem amb la CC Catch, perquè bueno, ho podríem fer, eh? Segurament alguna vegada ha sonat el Vampire Sados. Aviam, que no sigui, que encara acabi siguent això. BB57, botella rota.

aquest so, aquelles discoteques amb gent fumant i fent-se el xulo i mirant-te amb prepotència i tu amb ganes de partir-los la cara, però sapiguent que eres un contra varios i si haguessis set un contra un segurament també haguessis perdut, primera perquè eres més jove i segona perquè no havies anat mai a hòsties, i l'únic cop que he anat a hòsties va ser l'últim perquè vaig descobrir que no estava fet pel fight fighter, sinó més aviat per tot el contrari, per l'harmonia, pel deixar fluir. Després de la Sissi Catch, va, fem el Didi Ramone, o Dede Ramone, no sé com s'havia de dir, interpretant I'm Making Monsters for My Friends, recordant que el tema de la Sissi Catch era I Can't Lose My Heart Tonight. Va, tirem, Didi.

Només recordar que el Didier Ramon era considerat com el fatxa dels Ramons perquè exhibia símbols nazi o en alguna, més d'alguna ocasió. Recordem també que era una època en què la provocació es podia fer molt més fàcil amb aquesta mena de símbols. Ara, bueno, ara t'enganxen els wokes ensenyant una creu gamada i et decapiten els ous sense judici. Però bé, per què ho deia tot això? Perquè hi ha una certa vinculació entre el Didier Ramon i el Charles Bukowski, que és de qui n'he llegit com passa cada 6 setmanes un recull dels seus poemes que es van traduir al català ja fa alguns anys. Va, ho deixarem ja per avui, però no sense abans inaugurar un nou estil. Ja n'hem sentit de tot tipus a Vampiressados en el decurs de gairebé una dècada que fa que dura el programa, i avui ens en anem a la Cobla Sant Jordi per sentir una sardana de l'Anna Abad que es diu L'home dels mil somnis.

només espero que algú li trobi la coherència al programa, ni que sigui pel gust personal d'aquell que el prepara i que hi dedica hores, i no pas com un espai d'un friqui, que també, que també, i que ja m'agrada que així sigui. Va, que els somnis del petitó siguin fantàstics, i aquells que el vam conèixer també. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Tella. Adif ha informat del restabliment parcial de la circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Un cop extingit l'incendi que ha afectat un comboi a Ricla, Saragossa, s'ha inspeccionat la infraestructura i s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma progressiva. Ara bé, serà necessari circular per via única al tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que es retiri el tren afectat per l'incendi, i això està provocant retards. Adif recomana als viatgers que consultin amb la seva operadora la informació actualitzada sobre l'estat dels seus viatges i els horaris previstos. A l'estació de Sants, de fet, s'ha cridat per megafonia cap a 8:45 els viatgers que havien de sortir a 6:45. D'altra banda, també en mobilitat, uns 193.000 vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació tornada per aquest pont del 12 d'octubre entre les 12 del migdia i les 8 d'aquest vespre. Es tracta del 71% dels 270.000 vehicles totals previstos. La mobilitat ha estat la pròpia de l'època de la tardor i les vies que han presentat més retencions han estat la C16 al Berguedà, amb fins a 18 quilòmetres de cua entre Guardiola de Berguedà i Berga, i l'N260-17 al Ripollès, amb uns 14 quilòmetres de congestió entre Ribes de Freser i Ripoll. També hi ha hagut aturades a la C14 a l'Urgell, a Organyà, i més puntuals a la 2 i a la C55. Pocs problemes, en canvi, a la P7. A tot això, un home de 60 anys ha mort aquest migdia en patir un accident de moto a la T700 al terme municipal de Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà. Els fets han passat cap a 2:45, al punt quilomètric 10.4, quan, per causes que encara s'investiguin, el motorista ha sortit de la via. Des de principi d'any, 99 persones han perdut la vida en accidents de trànsit en carreteres catalanes, 39 dels quals eren motoristes. Protecció Civil ha tancat aquest dilluns al vespre el dispositiu de suport a la recuperació dels municipis del Vallès Oriental afectats pels aiguats. Més de 200 voluntaris de 32 municipis i de Creu Roja, coordinats per 9 tècnics de Protecció Civil, han treballat a la zona durant una setmana, entre el 5 i avui 12 d'octubre. S'han netejat i recuperat espais a poblacions com Granollers, Vilanova del Vallès, Cardedeu i Montornès del Vallès. Els equips han efectuat treballs de retirada de fang, tant de carrers com d'interiors d'edificis, retirada d'arbres malmesos, neteja de calçades i voreres, d'esbossaments o d'embornals i recuperació de passos de vianants i accessos amb eines manuals i vehicles cisterna amb aigua a pressió. Parlem també de política, perquè les quatre forces del Front Ampli, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns han acordat proposar l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a la presidència del govern espanyol a les eleccions del 29 de novembre. Després de les reunions mantingudes aquesta tarda, les quatre formacions han emès un comunicat conjunt en què expressen el convenciment que Colau és la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. Asseguren, alhora fan una crida a la unitat de totes les esquerres i conviden Podem a incorporar-se al projecte. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc d'Analua Cayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això com sempre aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

tornaria fins a tu només per mirar-te. Les flors que han sortit han vingut per quedar-se.

cames. M'asseuré al replà i m'entretindré a comptar-les.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Fuck off.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Gala, tia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, que...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, what the fuck?

bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. És el millor contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. Ja he fet el que cal.